has d'andar fent, d'andar espàs. Incredible, impossible, guanyar el pas. A d'estar vivint i l'eix sur la strada, genqui, venqui la maglietta, de ciutat fa la corseta, e non chi sei, e più saperla, non si ferma.